0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Bueno, arrancamos una semana más y les he de advertir que esta va a ser la última de esta temporada, el aperitivo. Es que, com saben, se'ns acaba el mes de juny i això vol dir, entre altres coses, bueno, pues que arriba els programes més estiuencs, juliol i agost, on anirem adaptant els continguts, perquè han vist que durant esta setmana hem anat finalitzant algunes de les nostres seccions habituals i, clar, els nostres polítics també tenen dret a descansar una miqueta. Encara que no renunciem a parlar d'actualitat política a la ciutat de Gandia durant l'estiu, però no ho farem en tertúlia. És per això que avui hem pensat que, bueno, teníem que fer una tertúlia on abordarem un tema que jo crec que està d'actualitat i que, a més, interessa i prou a la ciutadania. Estem parlant d'aquest anunci que realitzava el govern municipal de la ciutat de Gandia esta passada setmana, on ens deia allò de anem a fer una inversió milionària de milions d'euros en infraestructures hidràuliques al llarg dels pròxims anys. Una inversió que suposarà el continuar lluitant contra les avingudes. Recordaran vostès en el mes d'octubre que van tindre problemes de pluja per aquelles puntes d'aigua tan impressionants que van tindre, una a la platja i tan sols uns dies després una altra a la ciutat de Gandia. Afortunadament, les dues puntes de pluja van ser curtes en el temps, però intenses en la quantitat d'aigua que va caure. I ahir és quan es detecta que, bueno, que estem efectivament en una zona en perill d'inundabilitat. Per lluitar contra això, inversions hidràuliques, com per exemple el dipòsit d'aigües pluvials. Un dipòsit, el de la platja per exemple, es posava en funcionament amb una barbaritat d'hectòmetres cúbics d'aigua que feia que, malgrat tindre inundacions en alguns carrers, doncs aquesta inundació no havia sigut tan intensa. Però què pensen els nostres polítics al voltant d'aquests anuncis? Quina és la política hidràulica que estem tenint a la ciutat de Gandia? És suficient? Caldria fer més o diferents inversions? Estes són algunes de les qüestions que s'han plantejat avui als nostres polítics per a finalitzar la temporada. Així és que, com que els tinc així en nosaltres,

0: un anuncio por parte del ayuntamiento, y yo creo que el gobierno municipal juega que los ciudadanos tenemos una especie de memoria de pez, es decir, se nos van olvidando las cosas que se van anunciando, con lo cual esto es un anuncio ya repetido que se ha manifestado otras veces y sin embargo ahora se nos manifiesta como si fuera nuevo y algo maravilloso, fantástico. Y bueno, pues marketing, ¿no? Entonces, lo que se repite siempre es que se promete una lluvia de inversiones y de millones como si nos hubiese tocado la lotería, cuando en la realidad, pues somos la primera deuda municipal, como hemos dicho otras veces, y sin embargo los anuncios son eufóricos, triunfalistas, y luego pasa un tiempo, se hace muy poco o no se hace nada, ¿no? Yo recuerdo que en 2005, creo que fue, se hizo un radar antitormentas por parte de Peris, y sin embargo ahora recientemente se ha prometido otro. Es decir, ¿qué seriedad hay sobre el tema? Yo entiendo que muy poca. El tanque Clo de la Mota no ha impedido que las últimas lluvias la playa se inundara. Hay que revisar, yo entiendo que la capacidad de absorción de la red de alcantarillado, hay zonas que lo pasan especialmente mal, como es la zona de Kentucky y la zona de Marais, cuando los vecinos pagan religiosamente sus recibos de IBI para que estas cosas no ocurran. Y luego hay infraestructuras de verdadero riesgo en Gandía que yo creo que no se están tomando en serio o tomando en cuenta debidamente, como por ejemplo el barranco de Beniopa. Recuerdo que es un barranco que tiene un desnivel de 700 metros, un barranco con 10 afluentes y su recorrido es muy sinuoso, convirtiéndolo en peligroso, y actualmente bueno, pues están haciendo algunas obras, pero no, entiendo que de forma insuficiente, porque recuerdo que el criterio para que una infraestructura hidrológica sea segura es lo que se llama el periodo de retorno, es decir, en cuánto tiempo puede pasar alguna catástrofe. Pues ese periodo de retorno tiene que ser de 500 años según establecen todos los criterios europeos. Sin embargo, pues no se ha tomado en cuenta ese criterio, se ha tomado un criterio de 25 o 50 años, con lo cual, evidentemente, tampoco tenemos ninguna seguridad de que esas obras que se están realizando generen, en definitiva, pues ese margen que todos queremos de que, bueno, de saber, en definitiva, que no va a pasar nada.
1: Gracias, señor Millet. Senyor Izquierdo.
2: Bueno, jo crec que és cada vegada més evident que les pluges torrencials, les inundacions i els fenòmens extrems pues, són cada vegada més freqüents. És una cosa pròpia del canvi climàtic, no és una qüestió de Gandia des del punt de vista local, és una qüestió del món en general. I la pregunta que ens hem de fer com a responsables polítics és què podem fer nosaltres per a pal·liar aquests efectes. Jo crec que al final el que s'ha de fer és planificació i prevenció. Al final del que se tracta no és sols de gestionar el territori específicament, sinó que l'objectiu final és salvar vides i protegir a la ciutadania. D'ahir jo crec que ja fa pràcticament els últims 20 anys en què Gandia s'ha invertit més de 40 milions d'euros en el cicle integral de l'aigua, en molts aspectes, i en este moment jo crec que després d'haver acabat el tanc de tormentes del Clo de la Mota, que jo crec que ho explicaves molt bé, Carmen, que efectivament no sols és que va replegar molta aigua, que la inundació era segon major, sinó que la recuperació, penseu que en 48 hores ja no quedava aigua tampoc als carrers, quan abans l'estancament de l'aigua era superior. Doncs en este moment el pla director encara marca un tanc nou en la platja de Gandia que no s'ha fet, que és el que anomenem el de Tres Ancles. Tres Ancles ho diguem, però realment va baix del camp de béisbol que està just allí darrere del Tres Ancles, seria l'últim dels dipòsits de la xarxa que queda. Això no és una qüestió de dir o de fer anuncis, això és mentira. Així és que n'hi ha 11 milions d'euros que s'han aprovat en un pla d'inversions, que els diners estan ahí, que estan planificats quan van a fer-se, i van a fer-se totes les infraestructures fins al 2035. A banda també en el tema de la millora del clavegueram de Kentucky, que és de veres, és que Kentucky està dins exactament de la marjal, el nivell freàtic de l'aigua és altíssim, el moment en què plou un poc més puja l'aigua perquè és zona de marjal. Ahí també ens hem de plantejar moltes vegades quan les persones construïm en zones fora d'ordenació i després li volem donar una ordenació i legalitzar carrers i tal, doncs que sol ser complicat, igual que en Venècia, que en els Marenys o en les zones de la platja més properes. És de veres que si mireu també el tanc de Clo de la Mota i mireu les imatges antigues, el Clo de la Mota era un clot d'aigua, un ullal igual que era el de la marjal, no fa tants anys estava el Bairen ja construït i darrere se veia tot el llac d'aigua, és a dir, que la platja de Gandia, el Grau, fins i tot la ciutat de Gandia, pràcticament la major part del seu terme municipal és inundable, i d'ahí que és important que invertim justament fent aquestes infraestructures. A banda del que són les obres, podríem dir-ne de formigó o d'obra, que estan baix terra, moltes vegades la gent es de veres que costa apreciar aquestes obres perquè no es veuen i tenim costum moltes vegades i apreciar el que veguem i no el que no veguem, però igual que ho estan a casa i obri l'aixeta i aigua i això té tot un sistema, ho enxufa la llum i s'encén la llum, és a dir, de vegades no veguem tot el que hi ha, però sí gaudim del que té. Jo crec que de dos grans projectes que hem treballat en aquestes dues últimes legislatures, senyor regidor de Medi Ambient, un ha sigut el projecte del barranc de Beniopa per pal·liar el que les inundacions, ja van veure les últimes plogudes com baixava el barranc de nivell d'aigua neta.